Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

teu esforç, som nosaltres. I esperem que quan ens miris et sentis tan orgullós del que hem aconseguit com nosaltres ho estem de tu. Perquè tot el que tenim i som t'ho devem a la teva dedicació, a les teves ensenyances i a aquest cor tan gran que sempre troba espai per donar més. Ets molt més que un pare. Ets el nostre far, el nostre suport i sobretot la nostra alegria. Ets el centre de tot, el pilar que ens sosté i no podem imaginar una vida sense el teu amor i el teu exemple. T'estimem amb tot el nostre cor, papi. Gràcies per ser tu.

0: y yo le digo que no, no, no, no.
1: Podría sacar un sí.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues.

0: Arrencam una setmana marcada pels inicis, pels retorns a les rutines. Avui encara és jornada de preparatius de compres de darrera hora abans que els gairebé 159.000 alumnes i prop de 200 mestres i professors tornin a les aules dijous, marcat un any més, per l'elevat pes de la població estrangera, aquest curs al 20% del total. Això serà, com dèiem, dia 10, d'aquí a 3 dies, però avui l'activitat ha tornat al campus universitari amb el primer dia de classes per alguns dels graus, com els d'infermeria o medicina, els quals seguiran la resta d'estudiants de manera esglaonada. Infants i joves que retornen a les aules aquesta setmana i la classe política també comença nou curs amb un tema protagonista des de fa setmanes, la migració. A les Balears, la presidenta demana explicacions al govern espanyol. Marta Puyalto, bon dia.
1: Bon dia. Reclama la compareixença urgent del delegat Alfonso Rodríguez perquè informi sobre l'alt risc d'arribada de migrants a les costes balears que, segons Pedro Sánchez, consten en uns informes.
0: A Ceuta, Oliver Navarro, la crisi s'agreuja.
2: Sí, el president de la ciutat autònoma parla de situació límit després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol, de la qual culpa el Marroc. El govern espanyol prioritza ara el retorn dels menors a les seues famílies i per ara n'ha identificat 2.000.
0: Escenari incert a Alemanya.
1: Europa dirigeix avui l'àmplia victòria de l'ultradretista Alternativa per Alemanya a la regió de Saxònia-Anhalt. Una victòria històrica, ja que des del nazisme cap partit d'ultradreta havia guanyat a un estat alemany.
0: La cogestió aeroportuària a debat.
2: Més per Mallorca reclama a la mesa del Congrés que demà no veti la tramitació de la llei ja aprovada al Parlament, com ja ha fet el govern espanyol. El PSOE reitera que la norma tenia problemes jurídics, però no ha avançat que votarà.
0: Sense fre.
1: El preu de l'habitatge continua a l'alça i ha pujat de mitjana a prop d'un 14% al segon trimestre del 2026 a les Balears. Segons l'índex publicat per l'Institut Nacional d'Estadística, un dels col·lectius amb més dificultats per accedir al mercat immobiliari és el dels estudiants universitaris.
0: A partir de les 2:30 ja ho sabeu, arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem una ronda per saber els temes més destacats d'avui dilluns a Eivissa. Fa manco de mitja hora s'ha declarat un incendi forestal de gravetat potencial 1, segons informa Agricultura. Més detalls, Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. De moment els bombers només s'han informat que hi ha dos focs al camí d'Estorrent de Sargentera, Sant Carles de Peralta, Santa Eulària. Les tasques d'extinció del foc estan fent feina 2 medis aèries, 2 autobombes, 22 bombers forestals, incloent 2 tècnics i 3 agents de medi ambient.
0: Troben al cementiri de Son Cervera, a Mallorca, les restes de 2 víctimes de la Guerra Civil. Juan Luis Marcos, bon dia.
4: Bon dia. Els arqueòlegs sospiten que eren milicians d'edat mitjana i amb rang militar de l'expedició del capità Batlló de l'agost de 1936. Els 2 enterraments s'encaixarien amb morts derivades dels enfrontaments produïts als voltants de Son Cervera durant la batalla de Mallorca. Unes troballes que formen part del 5è pla de fosses.
0: A Menorca, la majoria de les empreses turístiques associades a Pime milloren o igualen la facturació a l'agost en comparació amb l'any anterior. Excel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. 3 de cada 4 declaren que han obtingut com a mínim els mateixos resultats. La patronal qualifica aquest escenari com de consolidació de l'estabilitat d'un dels millors mesos de la temporada turística. Els sectors amb millors resultats són els d'allotjaments turístics i els de lloguer de vehicles. El comerç es manté estable amb la meitat d'empreses facturant el mateix, mentre que els sectors més perjudicats són el de les empreses nàutiques i la restauració.
0: Tot això sense oblidar que a Mahó la festa ja es viu al carrer amb motiu de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, les trobades d'amics i familiars. Els darrers preparatius centren aquest matí, és el preludi al replec de la Colcada que donarà pas al primer jaleo de les festes. 2:04 en els esports. En ciclisme ens trobem davant la setmana més important pel corredor artanenc Enric Mas, que va camí de guanyar la Vuelta a Espanya. Toni Fuster, bon dia.
6: Bon dia, Enric Mas. Nicolau Espira, diumenge que ve, coronar aquesta nova edició de la Vuelta, que finalitzarà a l'Alhambra de Granada, de ben les 6:30 de vora baixa. Un fet que de produir-se seria històric, ja que cap ciclista balear ha guanyat mai la classificació classificació general de la Vuelta a Espanya. En futbol, el Real Mallorca es situa en posició de play-off després de l'empat a Elda. La plantilla té avui dia de descans. I en bàsquet, les mallorquines Alba Torrents i Elena Puello es juguen avui amb Espanya la continuïtat a la Copa del Món contra el Japó a Berlín, quan faltin 10 minuts per a les 4.
0: La calor forta encara no afluixa i, de fet, avui ja ha activat l'avís groc a les Pitiuses i a bona part de Mallorca. Què ens espera per les pròximes hores? Xesca Cifra, bon dia.
7: Pròximes hores ens espera una situació molt similar, de temperatures elevades, amb màximes que tornaran a arribar a pujar fins als 38 o 39 graus. En aquesta hora ja tenim temperatures en torn dels 37 graus a punts de l'interior de Mallorca. Tindrem una hora baixa de cel gairebé destapat, només amb pinzellades de núvols alts. El vent bufarà fluix, dominarà de component nord, amb una mà tranquil·la, avui mà arrissada com a molt en qualque sector amb marejol. Per demà continuem amb la mateixa situació, de temperatures altes, i l'avís groc tornarà a estar activat en algun punt de les illes. Esperam també cel gairebé destapat amb una mà també tranquil·la, mà gairebé plana arreu de les illes. Es veurà que a partir de dimecres sí que esperen ja una davallada ben destacada de la temperatura, a més amb l'arribada de ruixats i també de tempestes.
0: Bernat Nadal és al control tècnic. Comencem.
8: IB3 Ràdio, informatiu migdia.

0: El curs 2025-2026 es van incorporar a les Illes uns 3.800 alumnes nous quan el curs ja havia començat. Això suposa que el 19% de l'alumnat a les Balears era estranger. És el percentatge més elevat de totes les comunitats i la Conselleria d'Educació estima que aquesta dada es mantindrà estable aquest curs que estem a punt de començar. Són dades que hem conegut quan falten 3 jornades perquè s'iniciï el curs escolar 2026-2027, en el que ja s'han matriculat pràcticament 159.000 alumnes a l'arxipèlag. Els detalls d'aquest inici de curs els té la nostra companya Carme Moreno, que és a la Conselleria d'Educació. Bon dia, Carme.
1: Bon dia. Vera ha dit que el curs escolar comptarà amb més docents, amb més de 19.000 professionals, més recursos de suport, amb més de 1.700 professionals, entre orientadors i personal atès. I, a més, també ha dit que hi haurà més places de 0 a 3 anys, amb més de 15.000 places gratuïtes. Vera, però, també ha explicat que l'arribada de l'alumnat nouvingut tensiona l'actual sistema educatiu que l'ha d'acollir. Un dels reptes, ha explicat el conseller, és l'acollida dels menors no acompanyats.
2: La problemàtica és que aquest menor no acompanyat, si són joves entre 14, 15, 16, 17 anys, de vegades costa retenir-los en el sistema educatiu una vegada han passat l'educació obligatòria. I aquesta és la feina que han de fer des de el servei de persones adultes i des de formació professional.
0: I quantes places de docents hi ha encara sense cobrir, Carme?
1: N'hi ha 27 de les especialitats de català, castellà, grec, economia, processos sanitaris, entre d'altres matèries. Demà aquestes vacants surten adjudicació per tràmit urgent. A Eivissa és l'illa on més vacants hi ha, un total de 10, seguida de Mallorca i Menorca, on hi ha una vacant. Han de dir que a Formentera no n'hi ha cap.
2: És a dir, són moltes van a FP, a règim especial, i a secundària i batxillerat, a assignatures en concret. Per exemple, català i Eivissa, o, per exemple, poden tenir problemes, jo que sé, per exemple, a Menorca, francès.
1: Pel que fa a les ràtios, el conseller s'ha mostrat satisfet en la reducció d'aquestes. Ha dit que dels quasi 4.800 grups que hi ha a les Illes, tan sols 25 superen la ràtio màxima i d'aquests, ha concretat, tenen recursos extra per fer-hi front.
0: I els que ja han començat, gràcies Carme, són els estudiants de la Universitat de les Illes Balears. Ho fan de manera esglaonada i s'aniran incorporant al llarg de la setmana d'acord al calendari pactat per cada facultat. Avui ha estat el torn dels de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, la de Medicina, Economia i Empresa i també l'Escola Politècnica Superior.
3: La majoria dels que han començat són alumnes de primer grau, per tant, canvien d'etapa i han arribat a les aules entre nervis, emoció i una mica d'incertesa de com aniran els pròxims mesos.
4: Més que nerviosa, estic com, no sé, com emocionada, saps?
5: Confús, perquè és molt gran aquest joc i he de cercar les meves classes i tot això.
4: I estic un poc nerviosa, la veritat. No sé com espera. A més, és una nova etapa. Com no conec a ningú, estic un poc nerviosa, però, bueno, jo espero, tinc bones sensacions de que anirà tot bé.
6: No conec a ningú, però bé, emocionada i un poc nerviosa.
7: No sé, no tinc moltes expectatives.
3: També ha estat una jornada de reivindicacions a la UIB, han penjat cartells en defensa de la universitat pública. És Antoni Forner, secretari general de Mallorca Nova.
8: Hem vist durant aquest any que s'ha aprovat una llei que permet la creació de noves universitats privades, quan fins ara només existia aquesta universitat pública, i el que nosaltres venim aquí a defensar des de Mallorca Nova és la importància de blindar l'educació pública, de blindar la igualtat d'oportunitats i que tothom pugui, a través de l'esforç i a través del seu mèrit, aconseguir les seves oportunitats vitals i laborals.
0: Idò, precisament el rector de la Universitat de les Illes ha admès avui en declaracions a IB3 Ràdio que no li agrada l'arribada de la nova universitat privada del CEU, tot i que no està preocupat, ha afirmat Jaume Carot, per un possible transvasament de la pública d'alumnes i professors.
9: No m'agrada la idea, però anem a veure. Recursos públics, doncs, dubto que em pugui captar. De moment tenim el compromís del govern que això no és així i està molt blindat a través dels diversos convenis que tenim amb el govern. Això està blindat.
0: Són les 2:12 minuts. Podem en portada també al Parlament comença aquesta setmana el curs polític i si no hi ha cap sorpresa, dimecres aprovarà la presa en consideració de la llei que ha de regular l'entrada de vehicles a Mallorca. De fet, una de les incògnites que quedaven pendents era què farà Vox i avui ja ha avançat que s'hi abstendrà, com ja va fer el Consell. La regulació d'entrada de cotxes a Mallorca és una de les lleis clau de la legislatura que té com a objectiu reduir la pressió turística. Una altra, que també ho pretén, és la que reclama la cogestió aeroportuària, una norma que ja és al Congrés després que l'aprovés el Parlament. Avui un dels impulsors, Més per Mallorca, ha demanat a la mesa de la Cambra Baixa que demà no en veti la tramitació com ja ha fet el govern espanyol.
3: Lluïsa Pestell ha dit que els dos membres de la mesa de Sumar hi votaran a favor i ha apuntat directament a la presidenta del Congrés, Francina Armengol. L'ecosobiranista li ha reclamat que el Partit Socialista no vota en contra, diu, dels interessos dels ciutadans de les Balears.
10: Votarà en contra que les institucions d'autogovern tinguessin la capacitat, per exemple, de decidir el número de vols que arriben en els nostres aeroports?
3: El Partit Socialista no ha avançat que votarà demà, però Marc Pons ha recordat que el seu grup es va abstenir al Parlament a la llei per gestionar conjuntament els aeroports perquè considerava que tenia problemes jurídics. Pons considera que el govern hauria de prendre mesures per reduir les places turístiques en lloc de culpar Aena de la saturació turística.
11: Hi havia alts riscs de que pogués naufragar i que es trobés amb dificultats que faria que mos quedessin sense res. I que, en canvi, la proposta que nosaltres llançàvem, que era aquesta cogestió aeroportuària vinculada, vale, o seguint el camí que s'està duent en el País Basc, era una passa cap endavant.
0: Per la seva banda, la presidenta del govern assegura que el veto de l'executiu estatal demostra la política turística de creixement que té el PSOE.
3: Marga Provenç lamenta que el president espanyol Pedro Sánchez s'oposi al fet que el Congrés tramiti la proposta legislativa que reclama aquesta cogestió. Remarca que el govern dona suport a la llei, però que qui ha de donar explicacions són la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, i la presidenta del Congrés, Francina Armengol.
12: Dentro de la estrategia de contención turística que compartimos todos, menos el Partido Socialista, no podemos tener voz en AENA porque habría el peligro de que llegaran menos vuelos y de que pues no se siguiera incrementando esta capacidad.
0: La presidenta ha parlat també sobre la crisi migratòria a Ceuta, en concret sobre les declaracions de Pedro Sánchez sobre l'alt risc d'arribada de migrants a les costes balears que el president espanyol assegura consten en uns informes del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres. Però ens afirma que continuen sense cap resposta de l'executiu estatal. Per això demana la compareixença urgent del delegat del govern a les Illes.
3: Però ens vol que Alfonso Rodríguez doni explicacions sobre l'alerta del risc alt d'arribada de migrants a l'arxipèlag que va fer divendres Pedro Sánchez, a qui exigeix que informi de les mesures que han pres al respecte. També acusa el president espanyol de menysprear, diu, als ciutadans de les Illes.
12: Crec que estem prou seriós. Crec que ja se poden aferrar a lo que vulguin. Crec que poden fer els matisos que vulguin. Però si hi ha informes que xerren d'alt risc d'entrades d'immigrants a les nostres illes, l'obligació del govern d'Espanya és informar en el govern de les Illes Balears i adoptar les mesures corresponents per protegir les nostres fronteres.
0: Una altra veu sobre aquest assumpte és la de Vox. La portaveu parlamentària Manuela Cañadas ha alertat que enguany ja han arribat més de 5.000 persones a les Illes i ha acusat el govern de Pedro Sánchez de limitar-se a obrir centres i a repartir els migrants per altres comunitats. Cañadas ha reclamat mesures per frenar la ruta migratòria balear.
13: ¿Cuántas pateras más tienen que llegar? ¿Cuántos millones más tenemos que gastar? ¿Cuántos centros más tienen pendientes abrir? ¿Cuántas veces más tenemos que escuchar que nuestros recursos están al límite? ¿Hasta cuándo?
0: I sobre la crisi de Ceuta, el govern espanyol aprovarà demà en Consell de Ministres la desclassificació dels informes sobre aquest assumpte que estaran a disposició pública dimecres.
3: Així ho ha confirmat avui fonts del mateix executiu. El president Pedro Sánchez va anunciar al Congrés la seva intenció de publicar tots els informes sobre l'entrada massiva de 80.000 persones del Marroc a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol, i aquest ordre es donarà demà a la reunió ordinària de l'equip de govern.
0: En l'acte d'obertura del curs polític al Congrés, Pedro Sánchez ha assegurat que Ceuta és ara la prioritat i ha dit que al final sortirà reforçada aquesta crisi. El president espanyol ha demanat un esforç extra als seus diputats en el tram final de la legislatura i ha previst que la ciutat autònoma retornarà aviat a la normalitat.
14: Trabajamos por y para Ceuta y lo hacemos con el mismo ánimo que hemos afrontado todas las crisis vividas desde que tenemos el honor de dirigir este país el año 2018. Desde la unidad y la lealtad institucional, no sabemos entender ni afrontar las crisis de otra manera, situando siempre el interés general en el centro de nuestra acción institucional.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, però, rebutja aquest optimisme.
3: I ha exigit a Pedro Sánchez que concreti la data en la que la ciutat tornarà a la normalitat i reclama a l'executiu espanyol que es pronunci.
15: Y yo me voy a arriesgar, me voy a mojar en base a los indicios y a las convicciones. Yo estoy convencido que detrás del golpe está Marruecos. Y lo digo abiertamente y lo digo responsablemente. Pero es que todos los indicios apuntan a eso.
3: Declaracions de Vives en un acte aquest matí acompanyat pels presidents autònoms populars d'Andalusia, Galícia, la Comunitat Valenciana, Castella i Lleó, Múrcia, Madrid i Melilla. Tots han tancat files en torn del seu company.
0: Arribarem així a les 2:19. Fem una petita pausa i tornem amb més assumptes de l'actualitat.
16: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
17: Companys, començant temporada, què poden fer?
18: No sé, per exemple, fer-me ja aura.
17: Què?
19: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
18: No, jo no soc la moderna és ella.
20: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
17: Però què fan exactament?
18: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
17: Però ho fan els joves o no són tan joves?
20: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
19: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
21: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
22: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Escoltar l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Som al 7 de setembre i el termòmetre continua ben enfilat. De fet, les Balears varen registrar més d'una vintena de rècords de temperatura màxima. A Sant Joan de Labritja, a Eivissa, el termòmetre va pujar fins als 39,2 graus, 10 per damunt del que és habitual en aquestes dates. Esther de Miguel.
23: A les 6 del matí a Sant Joan de Labritja el termòmetre marcava 17 graus. 7 hores més tard, a la 1 del migdia, la temperatura havia pujat més de 20 graus fins als 39,2. Una calor més pròpia del ple estiu que no d'un 6 de setembre. I és que la màxima registrada ahir a Sant Joan és uns 10 graus superior a la que seria habitual en aquestes dates. Sentim alguns dels seus veïns.
24: Les plantes estaven com deixades anar, de tanta calor que va fer. I passava la carretera com si passessis per damunt d'una planxa, de lo calent que era passar d'una banda a l'altra.
25: Sentia el soleil que cremava de dalt dels calçons fins a baix. Això ja no ho havia sentit mai.
26: Jo no tinc aire condicionat, o sigui, m'imagino.
23: També els turistes es mostraven sorpresos.
27: We've been here before
28: he estat aquí abans, la primera setmana de setembre. És habitual que hi vingui, però mai havia fet tanta calor. El clima està canviant.
29: L'aigua tampoc havia estat mai tan calenta. Crida l'atenció.
23: I Sant Joan no és una excepció. Més d'una vintena d'estacions de les illes van registrar ahir màximes històriques per a un mes de setembre. A Mallorca, alguns punts van arribar als 30.

0: Els efectius habituals, 10 d'aquests policies arriben per primera vegada des de Mallorca. Rafael Coves és coordinador del programa de festes segures del govern.
1: Com que és una festa ja molt globalitzada, pues requereix l'assistència de totes les administracions perquè les festes surtin bé i siguin divertides i segures.
0: A la policia local s'hi sumen 29 efectius de protecció civil i una vintena de voluntaris de Creu Roja, un desplegament pensat especialment per als moments de més afluència i per garantir una resposta ràpida davant qualsevol incidència. Per altra banda, la plaça de la Constitució, epicentre de la festa, on per cert ja s'hi ha escampat l'arena per acollir els jaleos, comptarà amb càmeres de videovigilància per controlar els accessos i l'afluència de persones. Sentim el bala Héctor Pons.
2: Veurat aquestes càmeres que ens permeten un control molt exhaustiu de tot el que passa dins la plaça Constitució. També tenim reforços de policia que venen de la resta de municipis, també de Mallorca.
0: També hi haurà un equip de drons que oferirà imatges en temps real tant a la plaça com durant les corregudes al Cos de Gràcia de demà. Un dispositiu ampli que posa el focus en la prevenció i la coordinació perquè les festes puguin transcórrer amb normalitat.
3: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
4: Ho dèiem en titulars, el preu de l'habitatge no toca sostre i ha pujat de mitjana pràcticament un 14% al segon trimestre del 2026 a les Balears. És la vuitena pujada més gran de l'Estat. Això, segons l'índex de preus d'habitatge publicat avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
5: Segons aquest índex, el preu de l'habitatge lliure va pujar a Espanya un 12% al segon trimestre de l'any en relació amb el mateix període del 2025, la taxa més baixa des del primer trimestre de l'any passat, quan també va augmentar un 12%. El 2025, a l'arxipèlag, la pujada en el preu va ser del 13,4% en habitatge nou i de l'11,8% als immobles de segona mà.
4: Els preus no es frenen, segons l'INE, però segons el Col·legi de Registradors de la Propietat, sí que ho fa la compravenda. El juliol ha caigut un 16%.
5: Les Illes són així la segona comunitat autònoma on més ha baixat la compravenda d'habitatges respecte del juliol de l'any passat. En canvi, les hipoteques sobre habitatge han augmentat un 25%, el major increment registrat entre totes les comunitats autònomes.
4: L'accés al mercat immobiliari és especialment difícil entre els universitaris. Queden unes 90 habitacions disponibles destinades al lloguer per a estudiants i el preu és de mitjana de 600 euros al mes, al qual s'han de sumar les despeses. Són unes dades que ha facilitat el president de l'Associació Balear de Serveis Immobiliaris a IB3 Ràdio. Ara bé, el seu president, Miquel Perelló, explica que el més assequible és pagar per un pis sencer.
6: Solen ser pisos grans, de 4 habitacions habitualment, a més de 150 metres, i que ara és mercat residencial, sol tenir un valor entre 1.800 i 2.500 euros. Què passa? Que això per una persona tota sola o una família és complicat i se destina a lloguer per estudiants, no? Se fa un lloguer de 5 anys, és a dir, com a vivenda habitual permanent, i el cost sol estar al voltant de 500 euros per habitació.
4: Una realitat que en algunes ocasions dificulta que aquells alumnes que es veuen obligats a partir de casa trobin allotjament assequible i habitable.
5: De fet, alguns cerquen alternatives, com és el de cas Dinamarca.
7: Vaig comprar un cotxe que consumís poc, i aquests darrers 3 anys de carrera els he passat fent viatges des de Pollença fins a Palma amb aquest cotxe. I així tot me sortia més barat que si hagués fet 4 anys de carrera alquilant una habitació.
5: D'altres han tingut sort i paguen relativament poc.
8: I ho vaig trobar per contactes d'amics. I nosaltres mos han anat pujant el preu del lloguer, però a dia d'avui paguem cada una 325 euros.
4: Europa digereix avui l'àmplia victòria de l'ultradretana Alternativa per Alemanya a la regió de Saxònia-Anhalt. Una victòria històrica, ja que des de la Segona Guerra Mundial cap partit d'ultradreta havia guanyat a un estat alemany i ha posat en alerta la resta de l'espectre polític, especialment a Brussel·les, davant les posicions eurosèptiques que defensen. Això sí, la formació no té encara majoria absoluta i ara obriran negociacions per poder governar.
5: Fins i tot no descarten fer-ho amb trànsfugues si aconsegueixen el suport de diputats electes que, tot i haver-se presentat per altres partits que vulguin ara donar suport a la formació d'extrema dreta, en tot cas, el líder a la regió, Ulrich Siegmund, assegura que la victòria és inqüestionable.
9: Was ist jetzt die Aufgabe? Es ist ein ganz klarer Regierungsauftrag. Er könnte deutlicher kommen.
5: Sigmund assegura que la victòria és clara i és, de fet, el millor resultat.

0: que ha aconseguit un partit a l'Estat des de l'any 1990. Mentrestant, la resta del país i també la Unió Europea mira de reull la formació i el canvi clar de tendència, sobretot molta preocupació per les polítiques que Alternativa per Alemanya vol dur a terme si aconsegueixen en un futur governar a l'Estat.
1: Und ich kann Ihnen sagen, wenn wir Regierungsverantwortung in Deutschland, im Bund übernehmen, werden wir die Grenzen schließen.
0: Mesures com la de tancar fronteres que ja ha avançat Alice Weidel, vicepresidenta del partit, i que a priori entraria en col·lisió amb l'actual espai Schengen, que permet la lliure circulació entre països membres. També defensen un apropament a Rússia i s'oposen al suport militar alemany a Ucraïna. De moment, la Comissió Europea ha evitat avui fer comentaris al respecte d'aquesta victòria a una regió alemanya.
2: A la plana judicial, l'expresident de l'aerolínia Plus Ultra ha declarat avui a l'Audiència Nacional i s'ha reafirmat en el pagament de comissions a l'expresident Zapatero per aconseguir el rescat del govern estatal.
0: Julio Martínez Sola no ha detallat quines gestions hauria fet al respecte a Rodríguez Zapatero, ni va fer cap seguiment d'elles perquè, segons ha declarat, el seu únic interès era l'èxit de l'operació, un rescat de l'aerolínia en el marc de les ajudes que s'atorgaven a sectors estratègics per pal·liar els efectes de la pandèmia. Segons l'expresident, Plus Ultra va pactar una comissió d'un 1% amb l'empresari Julio Martínez, tots dos nomen igual, a qui Rodríguez Zapatero havia assenyalat com el seu interlocutor si l'aerolínia aconseguia l'ajuda pública. Un rescat que va ascendir finalment a 53 milions d'euros, el que hauria ha suposat una mossegada de mig milió d'euros per l'expresident espanyol.
2: D'altra banda, el jutge Peinado cita Begoña Gómez per demà a una audiència preliminar abans d'obrir judici oral. El magistrat la cita d'avui amb només 24 hores d'antelació.
0: És una audiència necessària per poder obrir judici oral contra la dona del president del govern espanyol i que s'ha convocat per demà a les 6 del capvespre.
2: I amb aquesta informació arribarem a les 2:30. Ja ho sabeu, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat més propera.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Amb Juan Luis Marcos.
1: Són les dues i mitja. Bon dia. Temps ara per a la informació de Mallorca. Més per Palma denuncia que el curs escolar comença en temperatures de més de 31 graus a les aules públiques de la ciutat. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. Els ecosobiranistes exigeixen a Cort un pla d'emergència urgent i acusen el Partit Popular d'incomplir les seves promeses de climatització de la formació. Reclama mesures immediates com la instal·lació de ventiladors i durà una moció al pròxim ple de Cort.
1: El GOP denuncia tarifes abusives de fins a 125 euros al dia per dues hamaques i un parasol a les platges de Palma.
2: Els ecologistes exigeixen investigar la nova concessió i alerten que els sobrecostos a Cala Major i Platja de Palma evidencien un problema generalitzat.
1: I el programa d'atenció a domicili per a gent gran arriba a les de 8.400 hores d'atenció al mes.
2: L'ajuda a la dependència reforça l'Illa amb 5.400 hores més al mes per garantir que les persones dependents puguin continuar vivint a casa seva. El servei també inclou els caps de setmana i els festius.
1: De seguida en parlem, primer, però feim una ullada a la situació del trànsit en aquesta hora. Per això connectam amb la DGT. José Romero, bon dia.
3: Bon dia. En aquestes hores trobem quatre retencions principals. Això és a Palma, a la via Cintura, començant de Son Rapinya fins a Fusteret, trobaran tràfic lent. D'altra banda, trobant retencions a arribada a Palma, a la pista d'Inca, a les altures polígon de Sant Castelló, fent l'incorporació a la via Cintura. A lo que és a la resta de carreteres, trobant tràfic fluid i sense incidències. Es toparà, home, bon dia.
1: Bernat Nadal és el control tècnic. Començam.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Més per Palma denuncia que el nou curs escolar comença amb una climatització insuficient a les aules dels centres públics de la ciutat i que els alumnes hauran de suportar temperatures de més de 31 graus. Demanen mesures immediates a curt termini, com la revisió de portes i persianes, també la instal·lació de ventiladors i zones d'ombra als patis.
2: Els ecosobiranistes remarquen que la situació atempta contra els drets dels treballadors i contra la prevenció de riscos laborals, que marca en 27 la temperatura màxima dins les aules. Per això demanen al govern un pla d'emergència a tots els centres de ciutat. Quica Coll és portaveu de Més per Palma.
4: En aquest cas, nosaltres proposem revisar portes, persianes, finestres, perquè tanquin correctament i millorin l'aïllament. És a dir, el que demanem són mesures senzilles que pensam que poden ser assumides a curt termini. A més de també podem garantir que a les aules hi hagi ventiladors.
2: Més per Palma apunta que l'actual pla de climatització és insuficient, ja que només beneficia 16 centres de totes les illes, quan només a Palma n'hi ha 70. Posen d'exemple l'Aiñamoll, el CEIT de Pràctiques, el Marià Guiló i el CEIT de Son Sardina com a centres que necessiten reformes urgents que el PP va prometre a principi de legislatura. És David Pujol.
5: I m'agradaria deixar molt clar que no estan parlant d'una comoditat. No estem tractant de comoditat aquí. Estem parlant de que en 30 alumnes a més de 30 graus de temperatura costa concentrar-se, apareix irritabilitat, malestar, mal de cap, esgotament i fins i tot, inclús, això pot arribar a provocar baixes mèdiques.
2: La formació assegura que la solució implica una decisió política clara i contundent també. Han anunciat que preparen una moció per al darrer ple de Cort del mes de setembre, tot i que les propostes, diuen, són accions simbòliques. Per això insisteixen al govern perquè hi actuï de manera urgent.
1: Seguim a Palma perquè el grup ecologista GOP denuncia noves irregularitats greus a les platges de la ciutat i exigeix una investigació immediata sobre la concessió dels serveis de temporada. Segons l'entitat, s'estan cobrant tarifes que superen amb escreix els preus autoritzats, arribant, per exemple, a demanar fins a 125 euros al dia per dues hamaques i un parasol a Cala Major. Neus Pericàs, bon dia.
6: Bon dia. Els ecologistes alerten que no es tracta d'un cas aïllat. El passat mes de juny ja van portar davant la Direcció General de Costes i Litoral una denúncia per sobrecostos a la platja de Palma, on es cobraven 10 euros per unitat en lloc dels 6 euros aprovats a l'estudi econòmic de l'Ajuntament. Ara la situació s'ha agreujat a la platja de Cala Major. Tot i que els cartells anuncien preus de 35 euros pel conjunt bàsic, l'empresa explotadora comercialitza una modalitat anomenada Premium per 125 euros diaris. Des del GOP asseguren que aquestes tarifes VIP no figuren en cap document oficial i que el plec de condicions estipulava un preu de 6 euros per hamaca i 6 per parasol.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: 2:35, canviant de qüestió, es confirma la presència de dues víctimes vinculades a la Guerra Civil a les excavacions del cementeri de Son Servera. Ha estat gràcies als treballs d'excavació i exhumació en el marc del 5è pla de fosses del govern, pressupostat amb 842.000 euros. Aquestes tasques van començar el mes d'abril i ara s'ampliaran a diferents finques privades del municipi.
6: Els treballs han estat a dues zones del cementiri, una àrea enjardinada i una zona de nínxols on s'han excavat gairebé 200 tombes. Entre aquestes s'hi han trobat dos cossos que, per la seva col·locació i els objectes que acompanyaven les restes òssies, es creu que poden aportar informació sobre els fets ocorreguts durant la Batalla de Mallorca el 1936. Ho explica que el coordinador del Pla de Fosses, Cesc Busquets.
7: Dos tombes individuals, de moment, però sí que es veu com les persones les van abocar aquí dintre aquest forat. No? Una de les dues víctimes va vestida completament de militar sanitari i han trobat una bala, aquest sí que té la bala allotjada a l'abdomen. I l'altre que hem trobat, en la butxaca lateral dels pantalons, hi hem trobat un xisquero, que és un encenedor reglamentari de l'exèrcit espanyol.
6: Per la seva part, la directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament, Xesca Ramis, ha explicat quines són les següents passes d'aquest 5è pla.
8: A Mallorca mos queda ara només acabar aquí, després mos queda Son Escrivà, Artà, mos queda Seretat a Palmanyola. I les excavacions possiblement acabin abans de Nadal, i però després ja és la continuació de 5è pla, on hi haurà ja la identificació.
6: Segons han dit des del govern, l'objectiu final és poder posar nom a les víctimes i retornar les restes a les seves famílies i garantir-los una sepultura digna.
1: Us dèiem en titulars, el Consell de Mallorca amplia el Servei d'Atenció Integral a Domicili. Aquest programa, adreçat a persones grans en situació de dependència, ja arriba a les 18.400 hores mensuals d'atenció. Això suposa un increment del 40% respecte a les 13.000 hores que es prestaven l'any 2023.
2: En total són 5.400 hores més, cada mes destinades a facilitar que els usuaris puguin continuar vivint a les seves llars i a descarregar de feina les seves famílies. A més de l'augment d'hores, el servei s'ha reforçat amb atenció els caps de setmana i festius, millores tecnològiques i una estructura de personal molt més estable. El conseller de Benestar Social i president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, ha destacat que darrere d'aquestes xifres hi ha persones que reben cures de qualitat i un acompanyament professional que fa que quedar a casa sigui una opció real.
9: És una apuesta clara d'este Consell para que puedan seguir viviendo en su casa, bien atendidas, y para que las familias tengan más apoyo.
2: Aquesta ampliació forma part de l'acord subscrit amb el govern vigent fins al 2028 i en dues institucions ja treballen per pactar nous increments per al futur.
1: D'altra banda, Marratxí vol uns carrers més nets i lliures de brutícia. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament ha posat en marxa una campanya informativa per recordar als propietaris de cans l'obligació de recollir els excrements i netejar els orins a la via pública. El consistori adverteix que no complir la normativa estatal pot costar molt car, amb sancions que van dels 500 euros als 10.000 euros.
6: Per facilitar la tasca als veïnats, l'Ajuntament repartirà de franc 4.000 lots que inclouen un dispensador de bosses i una botella reutilitzable per netejar els orins amb productes biodegradables. Els lots gratuïts es podran recollir a les oficines d'atenció ciutadana, a la policia local, a l'àrea de medi ambient i a 6 clíniques veterinàries col·laboradores del municipi. Des de l'Ajuntament també recorden que tots els cans han d'estar censats, un tràmit que és obligatori i gratuït, i dur el microxip identificatiu corresponent.
1: I el port de la colònia de Sant Jordi recuperarà part del seu passat històric gràcies a una nova inversió. Ports de les Illes Balears en destinarà més de 16.000 euros a la recuperació i posada en valor del jaciment arqueològic de l'illot dels Frares. L'actuació, finançada pel govern, permetrà condicionar prop del 80% d'aquest espai de gran valor patrimonial.
6: L'objectiu principal és doble. Per una banda, millorar la conservació de les restes que hi ha a l'illot i, per l'altra, fer-les més accessibles tant per als veïnats de Ses Salines com per als visitants que s'hi acosten. Entre les actuacions previstes es farà una neteja a fons de la vegetació, es retiraran els enderrocs i residus acumulats i es millorarà tot l'itinerari de la visita. A més, per facilitar la interpretació del jaciment, s'hi obrirà un nou accés i s'instal·laran dos panells informatius per explicar la història d'aquest indret de la costa mallorquina.
1: I pròximament es produirà un relleu de comandament a la base aèria de Son Sant Joan i el servei de rescat al SAR. Avui hem pogut visitar-ne les instal·lacions i conèixer les seves funcions principals.
2: A la base aèria de Son Sant Joan hi ha tres naus en tot moment preparades per poder actuar. Ho fan principalment en el salvament de persones a la mà i a terra. En cada aeronau hi van dos pilots, un rescatador, un infermer i un aparador de grua. Carlos Montemayor, coronel en cap de la base, explica que el primer pas durant una missió es informa.
10: Nosotros cuando hacemos una misión de vigilancia marítima, si vemos una patera navegando, informamos de la posición, rumbo, velocidad, todo lo que podamos informar. ¿Para qué? Tanto Guardia Civil como Salento Marítimo, como en fin, todas las partes implicadas en eso, conozcan la información y actúen como ellos consideren.
2: Una tasca per a la qual és imprescindible dur el material sanitari necessari per poder atendre les víctimes, ho explica el capità infermer Christian Fischer.
11: A possibles víctimes que estén en situació de rescat, o sea, náufragos, embarcaciones perdidas, aeronaves siniestradas en el aire, tanto como si nos solicitan ayuda de una aeronave que se siniestra en tierra.
2: El rescat d'avions és una altra de les seves tasques, com l'avioneta que es va accidentar l'any passat al port de Sóller. A més, tenen una unitat de foc. La seva tasca en aquest cas va ser fonamental en l'incendi de Son Banya. Joan Barceló es bomber en cap.
12: Nuestras actuaciones es cubrir los arranques de las aeronaves, los repostajes o cualquier emergencia que pueda haber, ya sea civil o militar.
2: En aquesta base hi ha 150 efectius. Està previst poder ampliar les seves instal·lacions per poder allotjar-hi més membres. El seu coronel en cap, Carlos Montemayor, passarà altres funcions i serà rellevat en el càrrec.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Santa Margalida ha tancat aquest diumenge les festes dedicades a la Santa Sor Catalina Tomàs. Ho ha fet amb la tradicional processó. Ha estat la culminació de dos mesos d'estiu de feina intensa en els preparatius, de vestits i de carrosses, també de flors i de gerres de fang. Enguany, la beata ha estat la jove margalidana Cristina Cladera, que és filla d'un dels que fan de dimoni, per tant, està per ella especialment emotiu.
6: Hi han participat una bona grapada de bandes de música i encara més colles de xeremiers, i no hi han faltat els dimonis i la trencadissa de gerres de test. No debades, com diu la cançó i marca la llegenda, va ser el dimoni que va tirar la beata dins un pou. Abans, però, s'ha produït un dels moments més emocionants motius d'aquesta edició. El que escoltam ha estat l'homenatge per part dels dimonis al seu dimoni gros, Joan Boussà, que amb 53 anys ha decidit que enguany serà la seva darrera processó. Ha estat un dels detalls que ha explicat en la retransmissió en directe d'IB3 Televisió la comentarista i organitzadora de la festa, Miquela Poma.
13: És un dia molt especial per tots els vileros. Fa més de 200 anys que fem aquesta processó i, com veus, en la gentada que hi ha, no mos basta sinó la gent del poble, sinó també la participació de molta altra gent d'altres municipis que ve i forma part d'aquesta festa.
1: I atenció als grups de música emergents, perquè l'Ajuntament de Palma ha obert el termini d'inscripció per a una nova edició del concurs Pop Rock.
2: Els grups aspirants tenen fins al 21 d'aquest mes per presentar-hi dues cançons amb música i lletra originals. La comissió tècnica farà una preselecció de 16 grups i d'aquests només 5 passaran a la gran final, on hauran de tocar en directe. Es preveu que la final sigui el pròxim mes de novembre. De fons sona Mom's Toy Boy, un dels temes de la banda flanitxera You Are Bad, guanyant guanyadors de la passada edició.
1: Amb la seva música arribarem a les 2:45, temps ara per a la informació esportiva aquí a IB3 en Ràdio.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
1: Falta un quart per a les 3. Toni Fuster, bon dia.
2: Bon dia.
1: Arrenquem amb ciclisme. Ens trobem davant la setmana més important per Enric Mas.
2: Enric Mas Nicolau, que aspira diumenge que ve coronar aquesta nova edició de la Vuelta a Espanya, que finalitzarà a l'Alhambra de Granada, de bé les 6:30 de vora baixa. Un fet que de produir-se seria històric, ja que cap ciclista balear ha guanyat mai la classificació general de la Vuelta. El millor resultat l'han aconseguit diversos corredors que han vestit el mallot de líder en algunes etapes o han pujat al podi, però mai com a guanyadors absoluts. De fet, l'actual referent, Enric Mas, ha estat subcampió de la Vuelta en 3 ocasions, els anys 2018, 2021 i 2022, i enguany lidera la classificació general. Guanyar la Vuelta serà un somni que Enric Mas té ben present.
3: Siempre piensas poco lo que puede pasar esta semana y ¿qué piensas? Piensas en recibir a la familia y a los amigos ahí en Granada, pues de una forma especial, que ya sabes cuál sería, y sí, sí que piensas un poco en ese domingo antes de la etapa, a ver cómo estaríamos en la general.
2: El ciclista d'Artà, per tant, té ara l'oportunitat de convertir-se en el primer corredor balear de la història en guanyar la Vuelta a Espanya. Enric Mas comença la darrera setmana de la Vuelta com a líder i en la contrarrellotge de dijous com a una de les etapes clau pel triomf final. Ahir el mallorquí va superar sense problemes una jornada de trampa i va arribar a Còrdoba amb el grup principal. La victòria d'etapa va ser per al belga Wout van Aert, que suma així el seu segon triomf en aquesta Vuelta. Enric Mas manté 2:06 d'avantatge sobre Félix Gall, segon classificat. Una etapa en què es va veure reduïda la distància per mor la calor.
4: Ha sido un día caluroso. Bueno, se ha tenido que recortar un poco la etapa por las altas temperaturas y nada, se agradece porque era un calor extremo y al final pues yo creo que iba a ganar casi el mismo, creo yo.
2: Avui és jornada de descans a la Vuelta a Espanya, van d'afrontar la darrera setmana de carrera. L'etapa de demà arrencarà a 1:05 del migdia de Cortegana a Huelva i acabarà a la Ràbida, a Palos de la Frontera, també a Huelva, d'haver les 5:15 del capvespre després de 186 quilòmetres. Una etapa propícia pels sprinters. I un darrer punt de ciclisme, perquè acabant de saber que la Federació Espanyola ha anunciat la convocatòria d'Enric Mas i de Mavi Garcia pel Mundial de Canadà de finals d'aquest mes de setembre. I pel que fa al futbol, el Real Mallorca manté la part alta de la classificació en zona de play-off després de l'empat a 0 al Pepico Amat contra l'Eldense. Els de Luis García Fernández no varen proposar el suficient per endur-se'n els 3 punts en un partit en què va faltar convicció a l'hora d'atacar. L'aspecte positiu, la porteria 0, per segona vegada consecutiva. L'equip va demostrar solidesa defensiva, però tot i així, el resultat no va ser l'esperat. Sentim l'entrenador del Mallorca.
5: Preocupado te diría si no hubieras generado, si no hubieras progresado en el juego. Creo que lo hemos hecho bien, hemos defendido bien también el balón parado, que era complicado por su parte. Era un partido para ganar, de haber estado acertados, sin lugar a dudas.
2: Tampoc va ser esperada la destitució de l'entrenador de l'Eldense, Claudio Barragán, després de 4 jornades en la qual l'equip alacantí només ha sumat 2 punts. El Castelló, líder en 10, seguit de l'Eibar en 9 punts, tots dos en posició de descens directe. En 7 punts es troben ara mateix Leganés, Girona i Celta Fortuna, que acompanyen el Real Mallorca en posició de play-off de descens. Altre equip que també sumen 7 punts, però no es troben ara mateix a la part més alta de la classificació que dona opció a play-off. Pel que fa a la jornada ahir diumenge, Ibar-Granada 0, Castelló 2, Albacete 0, Almeria 3, Cádiz 2, i també ens va deixar una nova treballada de l'Oviedo a casa contra el Burgos, que no va passar de l'empat a 0. El pròxim rival del Mallorca, el Sabadell, tanca avui la jornada a les 8:30 del vespre, la nova Creu Alta rebenta el Còrdoba. I avui també hem sabut que el partit de la 8a jornada de Lliga entre el Girona i el Mallorca serà el diumenge 4 d'octubre a les 9 del vespre a Montilivi. La primera divisió ens deixa el debut de l'àrbitre balear Lluís Bestart al partit Màlaga-Llevant. Bestart encara no havia arbitrat a primera de forma oficial perquè estava lesionat. Una vegada recuperat, Lluís Bestart entra en la història del col·legiats que arbitren a la màxima categoria, un somni que va complir ahir vespre a la Rosaleda de Màlaga en el partit entre el Màlaga i el Llevant, que va acabar amb empat a 0. Altres marcadors d'ahir, la golejada del Barça Mestalla per 0-5 davant el València. L'Alavés també va imporar per 5-2 a l'Osasuna, mentre que Espanyol i Sevilla van acabar amb empat a 1. Per avui, a les 7 de l'hora baixa, Getafe-Celta de Vigo, i a les 9:30 Elx-Reial Societat completaran aquesta nova jornada de primera divisió. I demà arranca la Lliga de Campions pel que fa als conjunts espanyols. Real Madrid-Villarreal i Betis entraran en escena. A les 9 del vespre, Real Madrid-Inter de Milán, Lille-Betis i Borussia Dortmund-Villarreal. A la primera federació, primera victòria de la temporada de l'Ode Eivissa per 2-1 contra el Rayo Majadahonda. A la segona federació, derrotes de l'Atleti Balear, Espanya Esportiva i Poblense. El Mallorca va empatar a domicili contra el València Mestalla, 1-1. Aquests han estat el marcador, i a clar, un Atleti Balear 0, l'anuncia un Poblense 0 i Minera 1, Penya Esportiva Sant Eulari 0. També a la segona federació femenina, victòria del Balears per 4-2 contra el València. I també va arrencar la tercera federació, l'Alcúdia, és el primer líder després d'imposar-se a l'Inter a Eivissa per 5-0. També destacam el 3-0 del Constància d'Inca contra l'Arenal, amb 3 gols de Mateu Ferrer. A més, el Sant Rafel s'ha proclamat campió de la Copa Illes Balears de conjunt de regional després de guanyar l'Alaior per 0-3. D'aquesta manera, els eivissans s'han guanyat el dret a participar a l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei. Un d'aquests tres equips serà el seu rival, l'Atlético Calatayud d'Aragó, el Prat de Catalunya o el Club Deportivo Baztán de Navarra. En bàsquet, les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello juguen avui en la selecció espanyola la continuïtat a la Copa del Món contra el Japó a Berlín, quan faltin 10 minuts per a les 4. La derrota d'Espanya contra Mali i la victòria d'Alemanya davant el Japó han provocat un quàdruple empat al grup A, amb una victòria per a cadascuna de les seleccions. Així, Espanya afronta un partit decisiu, ja que pot acabar primera de grup o quedar eliminada. Tot dependrà del seu resultat i del que passi en l'altre partit entre Alemanya i Mali. Per altra banda, el Figui Bàsquet s'ha imposat amb autoritat al Clar Bàsquet Sant Antoni per 65-97 en el trofeu a Onda pretemporada. Anem a sentir el que ha dit Àlex Formento, el tècnic del Figui Bàsquet, i Boris Balibrean, del Sant Antoni.
6: Bueno, estem molt contents perquè els jugadors han jugat amb l'energia i la proposta de, sobretot de molta activitat, d'intentar jugar amb esforç, crec que ho hem aconseguit, alguns massa, hem perdut el Simonovic en el minut 2.
7: L'actitud de l'equip és l'adequada. Penso que hem tingut situacions de joc que les hem treballat, que han sortit, que ens han donat molt, però després el fet de perdre 19 pilotes, això ens condiciona molt.
2: Gemma Triay ha igualat amb Alejandra Sanz el rècord de títols guanyats en el circuit mundial de pàdel en 58 trofeus. Ha estat després d'imposar-se al torneig de Madrid. I d'aquesta manera, la jugadora de Leó va celebrar la victòria a la seva companya, l'argentina Delphi Brea, tot i perdre el primer set. A la mort sobtada contra el número 2 del món, Paula José María i Bea González varen remuntar l'enfrontament amb un doble 6-3 després de 2 hores i 20 minuts de joc. És el 6è títol enguany de la número 1 després de disputar 13 finals de les 15 jugades. Sentim Gemma Triay.
8: y ahí en el tag yo hice algún error de más y se nos escapó, pero yo creo que el equipo está preparado para luchar, para seguir peleando, para hacer mucho equipo, que es lo que hemos hecho en todo momento con Seba, con Delphi. Así que nada, solo puedo decir que me siento súper feliz, muy orgullosa del trabajo que venimos haciendo y que nada, que tenemos que seguir disfrutando de esto, que es muy, muy, muy difícil.
2: Un triomf ara que reforça encara més el ceptre mundial de Triai i Brea.
1: Gràcies, Toni. Doncs així hem arribat a les 2:55, darrer tram de l'informatiu que serà per la cultura. Abans, però, una pausa per la publicitat.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
9: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motorworld Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
10: Un estiu que canviarà les seves vides.
11: Catalina!
12: Se tropezó con un escalón.
10: El retorn al cinema de Lluís Homà.
13: És una provocació darrere un altre.
10: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
14: Abuelo!
15: No deixaràs de sentir-la prou.
10: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: Diuen que és més que una conferència, més que un concert, més que una projecció. És un divertimento i una magnífica forma de donar a conèixer i de fer estimar la música clàssica. Sandra Martínez, molt bon dia.
16: Molt bon dia.
1: És una proposta que arriba al Caixa Fòrum de Palma cada dissabte, a partir d'aquest i fins a finals de novembre, de la mà dels divulgadors Pedro Pardo i Albert Galceran.
16: Bach, Mozart, Beethoven, Chopin o Wagner, Strauss, Stravinsky, Ravel, Gershwin, tots ells i algun altre mostraran les seves obres i els seus secrets en aquestes quatre conferències. Perquè sí, malgrat que pugui semblar que tot ja se sap, potser no és així. Ho destaca el també músic Pedro Pardo.
17: Sempre hi ha secrets per descobrir i encara que siguin noms superconeguts, doncs sempre fa gràcia, no?, que t'acabin explicant doncs, que de sobte Beethoven és, entre cometes, el creador dels missatges subliminals, no? O que a partir de que Mozart porta perruca però Beethoven ja no la porta, la música és diferent, no? O que l'amor és el motor de la creació.
16: Divertimento, cerca de llevar la por a aquesta música, cercar el bessó que la va fer popular i accessible a tothom en el seu temps, tal i com recorda Albert Galceran.
18: El que fem és, sobretot, intentar portar la clàssica de tu a tu, perquè generalment el món de la música clàssica ens l'han explicat d'una forma com molt elevada, no? Com si parlar de Beethoven fos parlar de paraula de Déu i que és un tema que gairebé només ho poden tocar aquelles persones que han estudiat molts anys al conservatori i que són rates de biblioteca, però al final la música és una cosa meravellosa que la podem gaudir amb independència de la nostra formació musical.
16: Les entrades ja són a la venda al web del Caixa Fòrum.
1: No deixem de parlar de música clàssica, però ara ens centrem en el compositor Gustav Mahler, el protagonista de la 7a edició del Festival Monogràfic de Pollença, que anteriorment s'havia centrat en Beethoven, Mozart o Ravel. Tres concerts els 3 dissabtes de setembre que aquest dia es preparen al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears.
16: Interpretar Mahler, un dels artistes més influents de finals del segle XIX i principis del segle XX, no és senzill i necessita assajar per poder passar d'aquí aquí. Així sonen el centenar de músics joves amb més o manco experiència que conformen l'encontre orquestral de les Illes Balears i que dissabte interpretarà la Sinfonia número 6, la Tràgica, al Claustre de Sant Domingo. Un d'ells serà el violinista Sergi Juan.
19: Com a músic joves i formant part d'una orquestra jove no tenint les oportunitats ni tampoc en el món professional de poder interpretar aquest tipus d'obres de gran magnitud, tenim el plaer de ser quasi 100 músics damunt l'escenari i això sempre comporta una gran responsabilitat per tots, és tenir el paper ben preparat i es poder gaudir també del concert i de poder interpretar una obra d'aquest calibre.
16: Els tres concerts estaran dirigits pel mestre Bernat Kegles.
11: mos permet aprofundir en la figura d'aquest compositor, tocant diferents gèneres, tocant peces d'inici i peces de finals de la seva trajectòria, de la seva vida. Per tant, podem veure l'evolució, podem entendre el compositor d'una manera més polièdrica, més completa, i d'aquesta manera crec jo que és una experiència molt singular per l'auditor i diferent d'altres festivals de música. Crec que això és la clau de l'èxit.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

déjà mon retient.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada. Fantàstic.

0: han pasado.
1: Radio Skestel. Centres.4 de sa freqüència modulada.

mariner. On flors i pescadors naveguen junts en una rumba. Vinc d'allà on tothom fa el vermut

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Radios Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: pero he de confesar que otras también vi.
1: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
0: És un tema en Technicolor per a ser algo útil.

que Steak. Centres.4 de sa freqüència modulada.